0: defensa.
1: Aquí
0: no nos van a ganar.
1: Manda ella.
2: I vostè juga gaire a la loteria? Ho dic perquè cada vegada han estat primer premis. Eh?
0: És una petita debilitat. Què hi farem si som fortunades?